0: que en fin, me pasó local, que ya yo que diría local nativa, ¿no? autóctona, de que, bueno, en Xàtiva, pues, tot el món de Xàtiva és de 60 centímetres, ja molt pagat, i pot ser un problema de vegades, però bueno, però bueno, a mi em va sorprendre i em va fer gràcia.
1: Artur Heras era un artista compromès, que feia art compromès. I això, moltes voltes, el feia inaccessible per a col·leccionistes que volguessin exhibir les seues obres al menjador o al saló de sa casa, precisament perquè el seu art era, en ocasions, un art ben dur.
2: La meva generació, que és la dels nascuts a la fi dels anys 50 del segle passat, Artur Heras és un referent indefugible, que va obrir camins que després hem transitat altres.
3: Artur va ser l'artista de la consciència i de la memòria i la va desenvolupar fins al final amb els totalitarismes en el seu punt de mira. Desapareix un dels grans.

0: vida es com és, i l'important és estar bueno, diguem, actiu i sensible i obert a les coses.
1: La vida és com és i la vida s'acaba. Ha mort Artur Eras, el gran artista de Xàtiva que va portar el nom de la ciutat per tot el món, pintor, escultor, dissenyador. Va morir ahir de vesprada als 81 anys, deixa una trajectòria marcada pel compromís, la crítica social, la defensa de la memòria i la cultura. Hem escoltat només a tres de les moltes veus que acompanyaran este Hoy por Hoy Xàtiva i Comarques especial d'avui. En homenatge a Artur Eras, hem escoltat a Paco Cerdà, a Miquel Moya i a Xavi Aliaga. I ara escoltem i saludem, com no pot ser d'altra manera, en primer lloc en este programa especial, a l'alcalde de Xàtiva, a Roger Cerdà. Alcalde, bon dia.
2: Bon dia per dir alguna cosa, perquè la veritat és que avui és un dia molt trist per a la nostra ciutat. Pedre Artur és, Pedre era una de les figures de referència de l'art valencià i espanyol, i hem de sentir-nos orgullosos de que aquesta figura tan important per a l'art contemporani de la nostra terra siga veí nostre, siga de Xàtiva. És una pèrdua irreparable, com dia Xavi Aliaga se n'ha anat un dels grans, i jo personalment estic molt trist, perquè la meva relació amb Artur era una relació molt cordial, era una relació molt directa, ens estimàvem, i fa poc més de 2 mesos vaig estar a sa casa en companyia d'Alfred Boluda, en companyia del regidor, perquè ell tenia la voluntat de fer una sessió d'obres a la ciutat de Xàtiva, obres compromeses amb la història de la ciutat, amb la ciutat, que parlaven del bombardeig, que parlaven de les conseqüències d'ici bombardeig. I bueno, pues la veritat és que ahir quan vaig rebre aquesta notícia em va colpejar, i molt, perquè sabia que estava lluitant de forma molt intensa contra aquesta maleïda d'enfermetat. Però jo vaig veure un Artur amb ganes de viure, amb molts plans, amb moltes idees en el cap, i bueno, pues crec que malauradament ens ha deixat en un dels moments més interessants també de la seva trajectòria. Artur el recordarem com dia també Miquel Moya, com una persona que va obrir camins, que va fer que aquesta terra estiguera en l'avantguarda de l'art en els anys 80 i en els anys 90 amb la Sala Parpalló, que junta amb la gent de la seva generació, com és Manolo Boix i Rafael Mengol, van situar l'art contemporani valencià a nivell espanyol i a nivell mundial, i que ens va deixar dos magnífiques exposicions a la nostra ciutat, com van ser la de Halt i la de Sura com el desig, en la memòria. Per tant, sempre el mantindrem en el nostre record, i la seva vinculació amb la ciutat cada vegada ha anat a més. Així que per això jo vaig proposar ahir que s'iniciaren els tràmits per a declarar-lo fill predilecte de la nostra ciutat, com no pot ser d'una altra manera.
1: Abans de parlar d'això, com ha dit que eren amics, com era Artur en les distàncies curtes?
2: Bueno, jo, Artur era una persona molt, molt natural, i al mateix temps molt socarrón, en aquest punt de crítica i de un cert caràcter gamberro, no? Jo crec que Artur era una persona que estimava la ciutat, com ell dia li agradava molt vindre a Xàtiva, passejar la ciutat, que tenia una forta vinculació, que gràcies també al pas del temps i al tindre menys obligacions li permetia el fet de poder vindre a Xàtiva més o menys habitualment a veure els seus amics, i crec que gràcies també al treball que s'ha fet des de l'Ajuntament amb aquestes exposicions, això el va permetre també sentir-se més vinculat a la ciutat ara que el que era abans. Era una persona entranyable, era una persona que tenia molt de caràcter, que tenia les idees molt clares, que sempre havia estat compromès amb la lluita per la llibertat i per els ideals del progressisme polític, i que, bueno, que ho reflectia en la seva manera de viure, en la seva manera de ser i en la seva manera de relacionar-se amb les persones que estimava.
1: Què implica allò que acaba de comentar, que es va dir ahir al plenari de començar els tràmits per a fill predilecte, perdó, a Artur Heras?
2: Bàsicament implica que, bueno, pues Artur Heras serà una de les persones reconegudes per l'Ajuntament de Xàtiva, per la ciutat de Xàtiva, com a fill predilecte, i que per tant pues formarà part d'aquest conjunt de persones que donarà la seva rellevància i notorietat, en este cas artística, en el cas d'Artur, bueno, pues mereixen i ser tractament per part de la ciutat. Jo crec que és el màxim honor que pot otorgar una ciutat a un dels seus veïns i de les seues veïnes, i crec que indubtablement no tinc ningú dubtes que ell reunís les condicions per a ser un dels fills predilectes de la ciutat.
1: Anirà al tanatori, entenc, al soterrar, etcètera, etcètera, com a representant màxim de Xàtiva, clar.
2: Com a representant de la ciutat i com a persona que l'estimava. Que l'estimava i que, bueno, pues que hem cultivat una bona relació en els darrers anys, i bueno, pues sí, evidentment estaré acompanyant a la seva família esta vesprada en el tanatori, i bueno, pues traslladant-li l'últim adeu al bon amic Artur.
1: Òbviament aquestes coses no estan mai previstes. Avui és l'últim dia de aquesta sèrie d'entrevistes polítiques que hem estat fent durant tota la setmana, però sincerament, a més de que no tenim el cost també per això, però ho hem de fer, òbviament, és la nostra faena també. Així que deixem d'una banda este homenatge a Artur Heras, que continuarà durant tot el programa, per a passar a parlar els pròxims minuts de política. Per ajudar un poquet a canviar de xip, doncs canviem de sintonia també.
2: Molt bé.
1: Com deia, canviem una miqueta el xip, és complicat, però també ens toca per acabar de canviar, per acabar de tancar aquest cercle d'entrevistes polítiques que portem fent durant tota la setmana. Recorden, vam començar el dimarts amb Francisco Suárez de Vox, dimecres amb Amor Amorós, ahir amb Marco Sánchez, i ara, doncs això, seguim amb l'alcalde. En este cas anem a centrar-nos també en el Partit Socialista del País Valencià, en el PSOE. La primera pregunta que vos he fet a tots, alcalde, com s'enfronta este curs polític que a més va ser molt intens, amb unes eleccions entre mitges?
2: Bueno, pues s'enfronta en molts ànims, en molta força i en moltes ganes, perquè a més jo crec que és un curs polític clau per a demostrar tot el que anem a aconseguir en aquesta legislatura. És un curs polític que nosaltres afrontem amb moltíssimes ganes també de que se culminin aquelles principals intervencions que hem desenvolupat al llarg d'aquesta legislatura. Per exemple, estic parlant del centre de dia comarcal, que va ser una realitat també en les pròxims setmanes, en els pròxims mesos, que sabem que hem treballat de valent per aconseguir-lo i que és una reivindicació històrica, i la reforma integral que estiguem portant a terme en el col·legi Attilio Bruchetti, la recuperació de les o l'inici de les obres del Pla de la Mesquita, que és un dels objectius que ens fixem, i sobretot per a seguir fent que la ciutat avance, que la ciutat creixca i que ho faça sense deixar a ningú enrere. És un curs polític intens en el que, a més, volem també obrir i parlar sobre aquells reptes de futur que té la ciutat i que, evidentment, passen, entre altres coses, per l'arribada de l'AVE a la nostra ciutat, per estar preparats per aquesta arribada de l'AVE, per a fer les inversions que facin falta per a que aquesta arribada faça que la ciutat realment aprofite. És un curs polític en el que s'iniciaran les obres en breu del Centre Raimon d'Activitats Culturals, un dels centres de referència de l'art a nivell de la Comunitat Valenciana, ara que parlem d'Artur Heras i de la seva vinculació evidentment, i bueno, és un curs polític que, com tu bé dius, acabarà en unes eleccions que esperem que puguem parlar del que són els problemes de la ciutat i que sobretot l'àmbit nacional no ho enturbia tot com pareixer que està fent en les últimes setmanes o en els últims mesos.
1: En els últims mesos de legislatura abans d'unes eleccions, ho dic pel que estava comentant de van a començar-se algunes obres, que van acabar-se altres coses que estan... Dóna temps de deberes en els últims mesos a fer tot el que es vol fer, o sempre...
2: Jo crec que sí, d'entre altres coses, perquè n'hi ha una certa continuïtat. És veritat que n'hi ha coses que al final planifiques i demés, però nosaltres estem amb una certa planificació que, entre altres coses, porta a que en este moment n'hi hagin aproximadament 4 milions d'euros en les pròximes 10 intervencions que anem a fer, que van a ser una realitat pràcticament en este curs polític. Val? Estic parlant de les obres del Pla Obert d'Inversions i estic parlant també de les intervencions, per exemple, que anem a fer en els remanents econòmics. Aleshores, ahir pues, tinguem intervencions en matèria de mobilitat, com és ese nou carril bici, tinguem intervencions en el parc multiaventures que puguem fer en la vila, en l'asfalta de camins i de carrers, en la intervenció de renovació de la xarxa d'aigua potable en Caputxins, les intervencions o les inversions en matèria esportiva en les pereres, en la renovació de les pistes de pàdel i de tennis. Ixe projecte que tant ens agrada, que és la renaturalització de la ciutat, amb ixa intervenció en la que anem a plantar 250 arbres, que són els que falten a Xàtiva i que és necessari per a intentar disminuir els efectes del canvi climàtic. En definitiva, jo crec que seguim treballant dia a dia, totes les dies, seguim treballant de forma intensa, i això fa que, pues, que sigui una roda i que al final de legislatura pues, se puguen portar a terme inversions sense ningun tipus de problema, i altres que se començaran i que no s'acabaran. El Centre Raimon d'Activitats Culturals, la reforma de Santa Clara, començarà però no estarà acabada, evidentment, al final de legislatura. Esperem que s'inicien les obres del Pla de la Mesquita i no estaran acabades. Però, bueno, però jo crec que lo important és que se veja que hi ha un criteri clar de fer que la ciutat millore, fer que la ciutat creixi i que se doni resposta als problemes i als reptes de futur que tenim.
1: En la ràdio costa molt pillar la ironia, però jo l'he pillada, a mi perquè el tinc davant i he vist la seva cara d'allò que treballem tots els dies. Sé que això és una resposta ahir a Marcos Sánchez. Marcos Sánchez ahir va dir que l'alcalde no està en Xàtiva.
2: Marcos Sánchez no només va dir això, sinó que va basar tota la seva argumentació política en una mentira, que és dir que l'alcalde no està en Xàtiva. I això és fals, radicalment fals. Per tant, jo, i a més ell ho sap perfectíssimament, sap que està basant tota la seva argumentació política en una mentira. Val? Això el deixa en molt mal lloc a ell, deixa molt en evidència a ell. I a més genera una confusió que és completament innecessària. És allò de que jo crec que per a parlar o per a tindre un debat polític seriós, lo millor és ser sincers i des de logo no basar la teva argumentació en una mentira. Però bueno, jo des d'ací el convido a les 8 del matí totes les dies a la porta de l'Ajuntament i el convido a un cafè. Des d'avui fins al dia de les eleccions, sense ningú tipus de problema. Perquè a més té que saber que el meu càrrec com a diputat provincial va començar, les meves obligacions van començar anant a València un dia a la setmana, el dimarts, que com no ens han deixat governar en la Diputació de València i no hem governat i per tant no he tingut ninguna responsabilitat, ara la meva obligació és anar aproximadament un parell de dies al mes, que és quan vaig a les comissions i als plenaris. Però que en qualsevol cas, jo crec que el realment important és evidenciar que el treball, no només de l'alcalde, sinó de tots els regidors i de tot l'Ajuntament, no és perquè l'alcalde estiga o no estiga, sinó perquè n'hi ha més de 300 persones en l'Ajuntament treballant dia a dia per a que aquesta ciutat tiri endavant. Per tant, reitere al senyor Marcos Sánchez que deixem de fer-nos trampes al solitari, que no basem la nostra argumentació en la mentira, que això el deixa en evidència, i el convide a les 8 del matí cada dia

0: un mes i mig que ja està la línia elèctrica, per què no comencen ja les obres? Perquè al final el problema d'això és que no volen que n'hi hagi, no volen ni moure una rajola d'aquest projecte en aquesta legislatura. Perquè jo sé el que passa, començarà la licitació a finals de l'exercici 2026 i no començaran les obres fins a finals del 2027, perquè les licitacions de projectes d'aquest tipus tarden entre 8 i 10 mesos en materialitzar-se. Per tant, per això nosaltres li exigim al govern de la Generalitat Valenciana que s'inicien les obres de forma immediata, perquè el que va passar és que van a passar 4 anys i en 4 anys no van a manejar ni una sola rajola en el centre de salut. Quan tenen els terrenys? Des del 2023, gener de 2023. Per tant, jo crec que és prou lamentable la situació que s'ha creat en este projecte, que és un dels projectes, junt amb l'ampliació de l'hospital i junt amb el Palau de Justícia, que portem arrastrant des de fa molt de temps, que a l'inici d'aquesta legislatura ja estaven madurs per a poder portar-se a terme i que evidencien que ha hagut una voluntat política per part del Partit Popular i la Generalitat Valenciana de retrasar tots aquests projectes per a que en aquesta legislatura no se porten a terme.
1: A propòsit d'això, d'això últim, també el portaveu de Vox el passat dimarts, Francisco Suárez, va dir que si ells governaven anaven a tindre clara una cosa, que és que no anaven a estar en guerra contínua com sí que ho estan vostès, l'Ajuntament de Xàtiva amb Conselleria i amb la Generalitat. Estan vostès en una guerra contínua en la Generalitat?
0: De ninguna manera, de ninguna manera. Nosaltres reivindiquem que se porten a terme les inversions que necessita aquesta ciutat. Mira, fija't, si no estem en guerra, que malauradament això va per barris, no? O per regidories, o en este cas per conselleries, no? Tinguem una conselleria, com és la Conselleria de Benestar Social, en la que tinguem una magnífica relació, en la que estiguem treballant colze a colze perquè el centre de dia de persones amb diversitat funcional sigui una realitat, que hem acordat que l'Ajuntament de Xàtiva, a banda de fer les obres, també va equipar el centre i que ens ha donat una subvenció, la màxima subvenció possible, per a fer l'equipament. Per tant, el problema no està en que l'Ajuntament de Xàtiva o el govern de la ciutat tinga una guerra amb la Generalitat, sinó al revés. El problema està en que l'Ajuntament de Xàtiva reivindica que les inversions necessàries en aquesta ciutat tenen que portar-se a terme. I quan l'administració no està a l'altura de les circumstàncies, ho diguem clarament, com és el cas de la Conselleria de Justícia, com és el cas de la Conselleria de Sanitat o com és el cas de la Conselleria de Vivenda, que ha sigut incapaç de desenvolupar un projecte fonamental per al futur de la ciutat, com és l'adquisició de vivendes en el nucli antic amb la seva rehabilitació per a vivenda jove i per al lloguer jove que tenien previst en els pressupostos del Botànic. Per tant, nosaltres, de ninguna manera, nosaltres el que fem és reivindicar, i això ho farem amb el govern del Partit Popular, o si qui estiguera al govern fora el Partit Socialista, o amb el govern de l'Estat si fa falta en matèries relatives a l'AVE i a infraestructures, per exemple, o amb qui corresponga, a on corresponga. Perquè la nostra obligació és defensar els drets i defensar les inversions i defensar el creixement de la nostra ciutat.
1: Això últim és cert, perquè els trens que va vindre a presentar Òscar Puente no són tan nous com es havien dit.
0: No, però nosaltres el que vam fer en el seu moment és demanar que n'hi haguera una renovació dels trens i que, a més, i aquests trens milloraren la freqüència i gràcies a aquesta inversió se millora la freqüència. Altra cosa és el debat si els trens tenen que ser nous o no tenen que ser nous. Jo, que vaig estar en el maquinista, que estava provant aquests trens, la persona que tenia que fer ús dels mateixos estava encantadíssima, el maquinista, perquè aquests trens eren uns trens d'altíssima qualitat, que havien estat testats i que s'havia fet una renovació integral i que, bueno, igual que els d'ací se n'han anat al País Basc, els de Madrid han vingut ací i, per tant, quan una persona puja a aquests trens, en ningú cas se percep que siguin uns trens que estiguin en ús o que estiguin gastats, sinó que són molt millors que els que n'hi havien actualment.
1: Alcalde, per què s'enquisten alguns projectes? Per què s'enquista un pla de la Mesquita, per exemple?
0: Perquè l'administració té una sèrie de normes, sobretot aquesta llei de contractes del sector públic, que fa cada dia més complicada determinades solucions. Quan un projecte s'allarga en el temps, s'incrementen els preus i quan la normativa no preveu solucions àgils a problemes del dia a dia, aleshores passen coses com aquesta. No som l'únic municipi que té problemes en el pla edificant. De fet, l'altre dia repassava i són més de 20

0: dels municipis que estan en situacions paregudes. Hem tret endavant la gran majoria dels projectes del pla edificant, però este en concret ha generat una sèrie de problemes. I ahir, al final, tots els elements que podien fallar han anat fallant. Val? Aleshores, la licitació se va retrasar. Quan se va portar a terme la licitació, ja va ser una licitació que va eixir a un preu baix, el constructor encara va baixar més el preu i a partir d'ahir van començar els problemes en l'execució de les obres. Després, malauradament, no van tindre la sort de tindre una empresa constructora que atenguera les peticions que li feia l'administració, tant l'Ajuntament com la Generalitat Valenciana, que bàsicament era acaba l'obra i quan acabes l'obra traguen comptes de quines són les diferències de preu respecte del que havies dit inicialment. Que és el que hem fet en altres obres, com pugui ser el centre de dia, com pugui ser la Tiro Bruchetti, com pugui ser l'ampliació del Josep de Ribera, que també tenien aquests problemes de desfases econòmics. Hi ha un increment de preus provocats per diferents circumstàncies que fa que aquesta obra, quan comencen les obres, ja tinga un dèficit d'aproximadament un 15 o un 20%. Aleshores, ara hem pres la decisió, ja no podíem esperar més, hem pres la decisió de licitar i de redactar un nou projecte, de conèixer quants diners falten per acabar aquest centre i d'esperar que la Generalitat Valenciana, com ens ha dit, ens habilite crèdit per a poder acabar el mateix.
1: Últims minuts d'esta última xerrada de la ronda de polítics per a iniciar este curs. Com està el PSOE a Xàtiva? Està fort o li perjudica tot el que passa a nivell nacional i a nivell València?
0: No, el PSOE a Xàtiva està en una bona situació. De fet, he de contar-te una qüestió que nosaltres normalment no parlem d'això, però és una qüestió que jo crec que és interessant que se sàpiga també. Nosaltres en l'últim any hem crescut aproximadament en més d'un 10% de la nostra afiliació. I ho hem fet de forma natural. És a dir, sense provocar-ho o sense fer una campanya d'afiliació. Altres vegades se fan campanyes d'afiliació i aleshores als militants els demanes que contacten amb les seues persones de proximitat i de més, però en aquest cas no. I per tant, aquest increment d'entre un 10 i un 15% ha vingut com a conseqüència també d'aquest enrariment del debat a nivell general. Aleshores, hi havia molta gent que era simpatitzant del partit, que, vist el que està passant a nivell general, ha decidit donar un pas, afiliar-se i implicar-se encara més en tot el que va ser el procés polític, tant a nivell municipal com a nivell autonòmic com a nivell general. Per tant, jo crec que la salut de la nostra agrupació així a Xàtiva és bona i amb aquesta salut és amb la que afrontem este curs polític, evidentment, amb les forces, amb les ganes de presentar-nos a unes eleccions, amb el treball fet i amb un projecte de futur per a aquesta ciutat que, com no pot ser d'una altra manera, volem que continuï creixent, que continuï generant oportunitats, que continuï generant treball i que continuï fent que la gent se senta a gust de viure en aquesta ciutat.
1: Va ser fàcil conformar una llista?
0: Sempre ho és. És veritat que és fàcil perquè tenim una base ampla. També és veritat que cal buscar els millors perfils. I en aquest sentit, jo no he tingut fins al moment problemes per a configurar candidatures. Crec que les persones que m'han acompanyat al llarg del temps que jo he estat al capdavant de la candidatura han fet un magnífic treball i estic convençut que ho continuaran fent els que van acompanyar-me en aquesta pròxima candidatura, evidentment.
1: Fa una setmana i dos dies, vam parlar amb... fa una setmana exactament, avui és divendres, afortunadament. Vam parlar amb Nadia és una veïna de Ceuta, residenta a Xàtiva. Vam parlar amb ella, va ser qui ella també va llegir el manifest a la porta de l'Ajuntament en eixa convocatòria. Nadia em va demanar que li preguntara a l'alcalde per què l'alcalde no estava en eixa manifestació. Així que així va la pregunta.
0: Molt bé, pues jo li contesté a ella, entre altres coses, primera perquè no estava en la ciutat, i això és una qüestió que tot el món té que ser conscient, però també perquè jo crec que aquesta convocatòria que se va fer a través de la Federació Espanyola de Municipis va tindre un problema, que és que no se va fer des del consens. I, determinats discursos d'odi van estar molt presents a l'hora de plantejar aquesta concentració. De fet, a Nadia i a tot el món els diré que ahir vam ser capaços d'aprovar per unanimitat repetisc, per unanimitat, amb el vot favorable de totes les formacions polítiques, una moció en suport a la ciutadania, als veïns i les veïnes de Ceuta, i rebutjant el que havia passat. Per tant, jo crec que quan deixem passar un poc el temps, intentem que baixi un poc els ànims i, sobretot, generem un debat un tant més tranquil respecte de les problemàtiques que cal solucionar, sempre és molt més fàcil arribar a acords, com vam aconseguir arribar ahir. Per tant, jo crec que això és un poc la meva manera d'entendre aquestes qüestions i d'abordar el debat polític. Intentar evitar les confrontacions que generen conflicte i buscar el consens amb la resta de formacions polítiques, com vam aconseguir ahir.
1: Ahir, i això acabem, es va fer oficial, i avui ho ha contat Fèlix en els matinals ben matí, també tenen la notícia al nostre web, a radioxativa.es, va tornar a presentar-se Compromís en aquestes eleccions, en Xàtiva, en aquest cas, la figura escollida per l'assemblea local serà Imma Peiró. Un comentari?
0: La veritat és que no conec a Imma Peiró, no he tingut ocasió, i simplement pense que Compromís és una formació política d'una ampla presència en la resta del territori valencià, que malauradament així no ha tingut presència política, i espero que tot allò que siga treballar per a sumar i per a fer que les persones progressistes tinguin la màxima representació possible a l'Ajuntament, siga positiu. A partir d'ahí, els millors desitjos, tant a ella com a qualsevol altra formació política, encara que nosaltres, com sempre, treballem per a aconseguir la màxima representació possible, i sobretot per a que la gent sàpiga que si vol que les coses es facin i que, a més, se treballa en aquesta ciutat per a que avance i que ho faça sense deixar a ningú enrere, la millor opció sempre és la que nosaltres representem, evidentment.
1: L'últim minut per a Roger Cerdà, del PSPB PSOE Xàtiva, en este tancament de ronda política per a que es pugui dirigir als oients.
0: Simplement traslladar-li als oients que iniciem un curs polític amb ànims, amb forces, amb ganes, per a fer que aquesta ciutat continuï avançant, per a que se consoliden aquells projectes que hem portat a terme en els últims mesos, en els últims anys, i sobretot amb un projecte de futur en el que volem que aquesta ciutat aprofite totes les oportunitats de creixement que va tindre amb l'arribada d'AVE, amb les inversions previstes i amb altres accions que des de l'Ajuntament anem a estar dia a dia portant a terme. Som conscients de les problemàtiques que cal abordar des de l'Ajuntament de Xàtiva i anem a seguir treballant per a que cada dia la gent pugui ser una miqueta més feliç, que és el nostre objectiu.
1: Roger Cerdà, gràcies per vindre a la ràdio i ànims en el que resta de dia.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Fem una xicotíssima pausa per a la publicitat i ens encarreguem també de l'horatge, i a partir sobretot de la una comencem amb una programació especial degut a la mort de l'artista xativí Artur Eras. Passaran moltes persones per este Hoy por Hoy a partir de la una. Pausa, horatge i tornem.
2: Hoy por Hoy, Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company.
3: Mochila nueva, libros nuevos y mis gafas.
4: También. Esta vuelta al cole en Óptica Vicente Sancho, dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 98 euros. Dos pares de gafas por solo 98 euros para niños de hasta 14 años. Y con el plan Veo, 100 euros de ayuda. Pueden salirte gratis solo hasta el 31 de octubre. Pásate por Óptica Vicente Sancho, Alameda Jaume I de Xàtiva junto a Joyería Sancho.
2: Hoy por Hoy, Xàtiva y Comarcas. Con Jordi Company.

0: Artur Eras és, sense cap tipus de dubte, un grandíssim nom en el món de la història de l'art, i tenim la gran sort que siga de la nostra ciutat. Xàtiva no sempre cuida els seus artistes com tal volta mereixen, però Artur va poder fer eixa grandíssima mostra de Halt, acompanyat de gent meravellosa, dels dissenyadors gràfics més punters, com sempre li agrada treballar a ell. I la veritat és que, bueno, la meua anècdota amb ell és molt marginal, perquè jo entré a la Diputació de València en 1995, Artur era ja un funcionari en un pes molt simbòlic a la Diputació de València, era un dels grans noms de la Sala Parpalló, i quan jo era una simple becària, però la veritat que va ser un orgull compartir ciutat. I això, pues, molts companys de l'àrea de cultura de la Diputació, quan jo entrava, m'ho deien: bueno, pues, vens del mateix poble? Jo sempre es deia ciutat, ciutat. Un orgull compartir ciutat amb un gran nom com és Artur.
1: A la desaparició d'Artur Eras se'n va un referent totemi de les arts visuals, com a creador, també com a gestor de la Sala Parpalló, un artista versàtil que va volcar la seva creativitat desfermada en la pintura, el cartellisme, el disseny, que va abraçar estils i temàtiques diverses filtrades per el seu discurs artístic, que era un discurs estètic però també moral. Artur va ser l'artista de la consciència i de la memòria, i la va desenvolupar fins al final amb els totalitarismes en el seu punt de mira. El recorde amb molt de carinyo una entrevista que vaig tindre amb ell el 2019, en què mostrava la seva obra, que aleshores se mostrava en Xàtiva, la seva ciutat.
2: Avui és un dia molt trist per la nostra ciutat, perquè acomiadem a un artista referent com ha sigut Artur Eras. En el meu cas, pues, vaig poder compartir en ell un sopar molt entranyable en casa de Joan Francesc, rodejat d'altres artistes. Després no hem tingut altres ocasions de xerrar, però aquell dia, pues, vam poder conèixer-nos una miqueta més a fons, i bueno, pues, per a mi va ser em va fer molta il·lusió estar a prop d'un artista tan gran. Pues res, des d'ací dir que ho sent molt, ànims a la família i donar-li les gràcies per tot el que ha portat al món de l'art i a la nostra ciutat. Salutacions.
3: Hola, soy Vicente Bolinches. Bueno, deciros que Artur Eras era una gran persona, los que lo conocisteis lo sabéis, y un gran pintor, un gran escultor, y lo he lamentado mucho. Y acompaño también el sentimiento para Manolo Bois y Rafa Armengol, porque eran sus compañeros de toda la vida. Descansa en paz.
4: Laura Martínez, Xavi Aliaga, Miguel Soro y Vicent Bolinches.
5: Una i 14 minuts en esta programació especial que estem realitzant a l'Oi per Oi de Xàtiva i Comarques després de la mort d'Artur Eras. Escoltarem a moltes, moltes veus en esta segona hora, veus autoritzades, veus amigues d'Artur Eras, i veus com la d'Alfred Boluda, regidor de Cultura de Xàtiva. Alfred, com estàs?
6: Bé, diguem bé, però en una certa tristor des d'ahir per la vesprada, perquè realment, com han estat dient en aquests comentaris les persones que han precedit, mor un gran referent, ha faltat un gran referent de l'art de la segona meitat del segle XX i del segle XXI, un referent, podríem dir, mundial, un referent que Xativí, que mai va oblidar la seva ciutat, que apareix en les seues primeres creacions de finals dels anys 50 i que sovint retornava, i més en els últims anys, que bueno, van tindre la sort de poder gaudir en l'any 2019 i en l'any 2025 de dos exposicions excepcionals, una a l'antològica de 2019, la de Sura com el desig i el destí en la memòria, i l'altra, la seva última gran exposició, creació, que va rodar per diverses ciutats europees, després va estar a la Universitat de València, i el cicle el van tancar així a Xàtiva, crec que posteriorment encara va anar a Sant Sebastià, que era la de Halt. És un creador que torna a repetir, irrepetible, no sé, un treballador incansable, una persona molt culta, molts referents, d'una conversa molt fàcil, irònic, molt irònic, amable, i sobretot al llarg de tota la seva vida i de la seva obra i del seu treball, no solament com a creador, sinó també com a director de la Sala Parpalló, amb un compromís social importantíssim amb la terra, amb la gent i sobretot amb la defensa dels drets humans i la lluita contra els totalitarismes, que això justament és el que va dedicar els seus últims, bàsicament les seves últimes creacions artístiques, a descobrir-nos, a mostrar-nos aquesta imatge crítica i aquesta visió que ell tenia de l'art, però al mateix temps a interpel·lar-nos des del seu art, a que ens feren preguntes, no? Les seues obres mai te deixaven indiferent. Les podies gaudir com a simple obra d'art, però sempre elles et preguntaven a tu i tu també es podies preguntar a elles. És una relació molt directa i no sé, i sempre molt potent, no?
5: I com era la relació, personal també, Alfred? Perquè l'alcalde, quan ha estat així a primera hora en el programa, ens ha dit que l'última vegada, precisament, que el vau veure, estàveu junts i estàveu en sa casa. Com era ell en les distàncies curtes? Com vos tractava? Com el tractàveu? Com era com a persona?
6: Sí, com a persona, és el que he dit, és el mateix que l'artista. Sovint quan estàs davant d'un artista d'esta talla, perquè, clar, saps de la trajectòria que va tindre des de 60, 70, 80, estàs en un artista d'esta talla, dius, mare meva, aquesta persona, però en la distància curta, un tracte amable, de gran conversador, li agrada parlar, preguntar, recordar, i bueno, i quan anaves a sa casa i al seu taller, pues, t'obria les portes i t'ho donava tot. I això, com bé ha comentat l'alcalde, la última vegada va ser... es va citar per a comentar-nos una sèrie de qüestions, de projectes que tenia allí en el seu taller de Godella i allí que van estar. Dissortadament es va dir que ens quedarem a dinar, però va dir, no, ho deixem per un altre dia, ja dinarem tots. I dissortadament no ha pogut ser aquesta qüestió.
5: Mira, tinc així a Maria José Mateu, que és la directora, bueno, és la tècnica dels museus de la ciutat. Maria José, com estàs? Hola, bon dia.
7: Hola, bon dia.
5: Que precisament estàvem comentant off the record.
7: Sí.
5: Una cosa bastant similar a la que estava contant Alfred, no? Perquè m'has dit, he estat mirant este matí el llibre de visites del museu, del que deien d'Artur i tal, i tu deies que et va dir que no havia firmat encara perquè ja firmaria, no?
7: Sí, en les dues exposicions que hem tingut d'Artur Eras, tant en 2019 com en 2025, com deia Alfred, en dues ocasions li dèiem sempre, no? Artur, signa el llibre de signatures. Tots els artistes que es posen al museu ens deixen la seva empronta. I sempre ens deia, sempre, tranquil·les que he de tornar pronte, perquè sí que és veritat que quan ell tenia exposicions al museu venia molt sovint, venia a les visites guiades, venia amb les seues amistats a mostrar-los l'exposició. Ell mateix els feia la visita i venia molt, és veritat, però com sempre anava ocupat i sempre volia tornar, sempre ens deia, no, tranquil·les, que ja tornaré. I dissortadament no tenim la seva assignatura.
5: Era una persona molt, tot i que no vivia a Xàtiva, Alfred, era una persona espectacularment vinculada a Xàtiva, el que deia Maria José, sempre volia estar així.
6: Sí, volia estar així i no va deixar de... tot i que bueno, a poc n'hi ha tan gran distància, però tenia el seu món, les seves relacions, etc. Des de ben prompte, o des de sempre, va començar a col·laborar en l'Associació d'Amics de la Costera, participant en edicions de cartells, en llibres, en edició de llibres, així fins i tot la seva exposició Bandera a Bandera es va presentar, etc. Va participar també fent un cartell de fira, que ell no recorda si era l'any 85 o una cosa així. És a dir, que sempre estava present i sempre venia perquè ell mantenia amistat o relació amb persones de Xàtiva, li agradava vindre, passejar-se els carrers de la seva infantesa. I també m'agradaria recordar el moment que més relació vaig tindre va ser l'exposició de Hall, que ja estava tocat per la malaltia, però era una cosa increïble la seva capacitat de treballar a pesar del dolor, a pesar del cansanci, de l'esgotament físic que tenia per tot l'operació, el tractament, però estava dia i nit pràcticament i muntant l'exposició, ideant, canviant, però que realment ens feia patir perquè estàvem veient que estava destrossat físicament, però la seva capacitat intel·lectual de treballar i de fer canvis era increïble.
5: Ja, Maria José, no la veus, però Maria José està assentint també el cap. Com aprofitant això que deia Alfred, i ja anem acabant, aprofitant que deia això, Alfred, de que era una persona molt treballadora, de que estava allí, quan es prepara una exposició, Maria José, tu estàs en contacte directe amb la gent que es posa, els artistes i tal, era així? Era treballador? Era incansable? Era passional?
7: Era extremadament treballador i, com tu dius, passional. Estava enamorada del seu treball. Com bé diu Alfred, en el muntatge de Halt, ell ja estava bastant malalt, estava en la primera fase de la seva malaltia i estava prou malalt. I ell venia a muntar i el veiem verdaderament patir i després ens contava, no, si d'ací m'he anat a l'hospital i tal, i ens va fer patir moltíssim. Tot l'equip vam partir molt nosaltres, els muntadors, i li vam, diverses ocasions el vam parlar en ell. Artur, si vols, ho deixem per una miqueta més avant, quan tu te trobes millor, i ell volia exposar a Xàtiva. Ell només volia exposar i inaugurar l'exposició, i el dia de la inauguració, l'Alfred se'n recordarà que estava molt tocat, i va vindre una miqueta més tard, perquè va haver d'anar al metge, però la cara de quan va començar l'exposició a quan va acabar, era completament diferent. Era un home que es veia que estava malalt, però estava completament satisfet pel treball i per la resposta ciutadana que havia tingut. I això és la definició d'ell. Estava enamorat de la seva feina.
5: La mateixa pregunta als dos per a tancar, Maria José i Alfred. Alfred, com recordarem Artur Heras?
6: Bé, jo crec que ho recordarem com un sativí universal i com una persona que des del món de l'art, des d'una visió molt particular de l'art, perquè com està assenyalant tots els que entenen aquestes coses, utilitzava estils diversos, però sempre amb una finalitat molt concreta de somogremos, de que estiguem davant d'una peça d'art i que la peça ens diguera i nosaltres ens interrogarem i ens emocionarem d'això. I sobretot en el compromís sempre social, jo crec que això és fonamental. I com un agitador cultural que no va parar, ens ressenyat que des de l'any 80 a l'any 95 va estar dirigint la Sala Parpalló, que cal recordar que en aquell moment, quan no hi havia IBAM, la Sala Parpalló era un referent no solament del País Valencià, sinó de tot Espanya, que va ser ell qui la va posar en aquest nivell tan altíssim, i jo crec que el recordarem així, com un gran artista excepcional i com un gran treballador per la cultura i per la seva terra.
5: Maria José?
7: Bé, està clar que avui Xàtiva perd un dels seus grans artistes, però també és una de les mirades més lúcides i crítiques que ha donat un artista a la cultura valenciana. Artur Heras ha portat el nom de Xàtiva molt lluny i mai ha deixat de mirar-la a Xàtiva i mai ha deixat de formar part d'ella, no? Fins al seu moment ha estat creant obra en on Xàtiva ha estat involucrada. Ella, la seva obra sempre ha sigut inquieta, inconformista, i ens ensenya que l'art també pot ser memòria, pensament, denúncia i una manera d'interrogar-nos el món que estem habitant, no? Artur sempre ha obert moltes preguntes i aquestes preguntes no les podem llevar del cap. I aquestes preguntes sempre estaran amb nosaltres. Però al museu ha sigut un plaer compartir aquestes dues exposicions amb ell i concretament la de Halt. No l'oblidarem mai.
5: Maria José Moldani.
7: Moltes gràcies.
5: Alfred,
7: una abraçada a tots.
5: Una abraçada molt forta, Alfred?
6: Vinga, sí.
5: Una abraçada molt forta.
6: Adéu. Gràcies. Vinga, adéu.
7: Adéu.

0: és un dia molt trist i tots ens hem d'acompanyar en el sentiment. Per la meva generació, Artur Eras sempre ha sigut un referent i recordo amb emoció el dia que el vaig conèixer, un 15 d'abril de 1983, quan després de presentar el llibre d'Alfons Roig, L'art viu del nostre temps, a la llibreria La Costera, vingueren Alfons Roig i Artur Eras a la inauguració de la meva exposició que, junt a Trini Serrano, presentava la galeria Art 3 de Xàtiva. I ara, després d'aquesta anècdota, considere que el magnífic treball d'Artur Eras mereix un espai permanent a la seva ciutat, un espai per la reflexió artística i social. Moltes gràcies.
1: Soc Evarist Caselles, amic i estimat de l'Artur. Jo, em permetreu, no sóc qui per a fer una reflexió sobre la seva obra plàstica, però sí que vull contar, i sí que puc dir-ho, com ha representat el seu magisteri en la museografia valenciana. 1986, l'exposició de Blasco Ibáñez en el Tinglao número 2 de València marca una fita imprescindible per entendre el món museogràfic en la ciutat de València. D'ahir, hasta, afortunadament per a mi, compartir amb ell una exposició entranyable, col·lectiva, de la fons de Vicent Madremany o de la seva fundació a 100 metres del centre del món a Perpinyà. Sempre Artur ha significat per a mi un referent de el bon gust i la intel·ligència posada al servei de la divulgació. Pense que ha aportat molt, estic convençut que ha aportat molt i recordaré sempre el seu sarcasme històric, acertat i necessari. Gràcies, sempre el recordarem, Artur.
2: Me llamo Julia Brés, soy la presidenta de la Asociación de Víctor Josep de Rivera. Sentimos muchísimo, les traslado nuestro dolor de todo el colectivo a la familia, y porque de verdad que ha sido una lástima. Una persona que era pintor, escultor y diseñador, una persona tan, me refiero, tan artista y tan polifacético, pues que haya, nos haya dejado. Pues nuestro más sentido pésame.
3: Toni Grau, Evarist Caselles i Julia Obre.
4: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company.
5: ¿Sabes? En Xàtiva hay una clínica dental que te tratan como en casa. Es la Clínica Dental Pilar García del Caño. Te sientes especial, te escuchan, te explican todo desde el principio. Desde la ortodoncia invisible Invisalign hasta las prótesis digitales Cerec en el día. Entra en clinicapilargarcia.es o ve a Baixada del Carmen 6 en Xàtiva. Clínica Dental Pilar García del Caño. Que no te lo cuenten.
6: ¿Eres un trasto? Tant si ho eres com si no, l'Ajuntament de Xàtiva replega gratuïtament els trastos que necessites tirar. Telefona de dilluns a divendres al 670 10 83 04 per a concretar la replegada. 670 10 83 04. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
7: Jefe, ¿un nomikai?
8: ¿Un nomiké?
7: Nomikai. En japonés quedan a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
9: En Xàtiva la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Xàtiva, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando, ¿Nomikai? Y acaba diciendo, ¡otro cremaet! Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Xàtiva.
10: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical.
8: Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis.
11: En Carcaixent, Centro Comercial Ribera del Súper. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
4: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company.
12: Otra persona que no podía faltar en este día tan, tan especial y en esta programación especial que estem fent des d'ací, des de Radio Xàtiva, des de la cadena SER, no només per la part professional, que també, sinó també per la part personal, és Pablo Camarasa, que ens atén al telèfon. Pablo, bon dia.
13: Hola, bon dia, Jordi.
12: Com estàs?
13: Bé, mira, pues un dia en realitat que no t'agradaria que arribara, però mira, ja ha arribat.
12: Quina vinculació tenies tu amb Artureres?
13: Bé, a ben segur que hi ha gent en la nostra ciutat que té un vincle més proper que el que jo tenia amb Artur. Amics, amigues que sé que conservava i que estimava des de molt abans que nosaltres ens coneguérem. Nosaltres vam conèixer fa al voltant de 15 anys, aproximadament, quan jo vaig començar en el taller de l'Andreu Alfaro, perquè tots dos érem molt amics i després ell va mantenir l'amistat amb els fills, no? I arran d'això vam començar a coincidir més. Jo, òbviament, coneixia la seva obra. Per a mi era un honor, no?, estar en Godella treballant, però tenint un referent xativí tan a prop, no? I, bueno, pues, en qualsevol cas, sempre ha estat una figura de referència per a mi, però crec que en el món de l'art en general, i com a conciutadà, pues, considero que ha estat una figura fonamental en la configuració artístic-cultural d'aquesta segona meitat del segle XX i de començaments del XXI, no?
12: Perquè com era el seu art, Pablo, ja? Així entrem en una miqueta més la part professional.
13: Sí. Bé, jo crec que és una pregunta complexa degut justament a la complexitat i riquesa de la seva obra, no? Jo crec que nosaltres, amb la marxa d'Artur, perdem un pensador visual, i ho dic perquè en les visites que, sobretot en els darrers temps, he fet a sa casa, he trobat damunt la taula, no?, quan anaves a parlar amb ell, sempre tenia sobre la taula llibres de, per exemple, filòsofs com Gramsci o com Walter Benjamin, no?, que bueno, en primer lloc demostra que fins a la fi ha estat buscant satisfer les seues inquietuds intel·lectuals, no?, que eren moltes i que crec que va saber transmetre plàsticament en cadascuna de les seues obres, no? I dins ja d'una part més, podríem dir, catalogadora, no?, jo crec que la seva producció es va moure arran de diferents corrents, no? Podríem dir el nou realisme, també l'expressionisme, també l'art pop, no? Però en tots els casos jo crec que sí que hi ha un fil comú, i és que buscava transmetre les seues idees amb la creació d'un missatge molt clar i molt, molt contundent.
12: Això sempre se sol dir, no?, quan passen aquestes coses, que, bueno, que passa a la vida, no?, que la vida s'acaba i és així, però sempre se sol dir, o sempre els periodistes solen fer aquesta pregunta de n'hi haurà un altre com ell, no?, o la gent s'ho pregunta, la gent de l'art, etc, yeah, etc. Parlant de l'art, Pablo, cadascú dels autors, de les autores, dels artistes que estan passant també este matí per estos micròfons, té el seu estil, té la seua manera de ser, sí, de fer, de tal. Això quedarà per sempre, està clar, però deixarà molta empremta, no, Pablo, pel que estaves comentant també.
13: Sí, jo, mira, he pensat molt, no?, sobretot en aquests ja últims dies, no?, que ja, pues, sabíem un poc que el que hi havia, no?, i no sé, m'agradaria un poc compartir el meu sentiment, i és que en les converses que vam mantenir o que vaig tenir la sort de mantenir amb ell els darrers anys, i encara que de manera testimonial, em va parlar d'alguns episodis de la seva pròpia vida, no?, que encara em van fer admirar més la seva trajectòria, no? I és que a mi, particularment, com a amant de l'art que soc, no?, em va impressionar saber que quan ell era jove va fer un viatge a Nova York, per exemple, no?, i va visitar la galeria de Leo Castelli, que era un dels grans galeristes, probablement en el seu moment el millor galerista del món, no?, i una figura fonamental, no?, sobretot el desenvolupament de l'art nord-americà de la segona meitat del segle XX també, no?, i que crec que mostra per un costat valentia per la seua part, no? Ell em parlava d'inconsciència, no?, un dia, no sé si ho vaig fer per inconscient, no?, però vaig anar allà, no?, i vaig parlar es va trobar amb Leo Castelli, no? O probablement també un poc perquè realment pues, també volia d'alguna manera visibilitzar els seus somnis i la seva ambició, no? I després, una altra anècdota com a amant del cinema, que també soc, no?, que m'agrada moltíssim, a mi em sembla màgic saber que un Xativí, no?, que com tots nosaltres, no?, moltes voltes veiem a gent de Hollywood, no?, i de molt llunyana, no?, doncs que Artur Eras, quan estava al front de la sala Parpalló, va mostrar l'obra i òbviament va entrar en contacte amb David Lynch, no?, un dels grans directors,
12: sí,
13: no? I de fet em va contar una anècdota que va agradar moltíssim, no?, i és que diu que després de la inauguració i tot això, van estar sopant en Rocafort, no?, que dius,
12: ala,
13: com és possible, no?, aquestes

0: moltíssim que hagis estat amb nosaltres en un dia tan, tan dur i tan especial al mateix temps, Pablo Camarasa. Sé de primera mà que de segur que vas estar avui al costat dels seus, de la família, i sí que transmetre-los des d'ací, des de Xàtiva, des de la ràdio, una forta abraçada també.
1: Una forta abraçada per a vosaltres.
0: Cuida't,
1: també.
0: Pablo. Adéu, adéu.
1: Igualment.

0: Artur Eras era un artista compromès, que feia art compromès. I això moltes voltes el feia inaccessible per a col·leccionistes que vulgueren exhibir les seues obres al menjador o al saló de sa casa, precisament perquè el seu art era, en ocasions, un art ben dur, com ho era l'última exposició gran que va fer i que connectava la memòria d'Auschwitz amb la massacre de Gaza. Ell ha reflexionat molt sobre la memòria, sobre els oblits de la història i amb l'ajuda de l'aparell crític que li proporcionava i l'ajudava Anacleto Ferrer, professor de la Universitat de València, va saber divulgar tots aquells horrors del segle XX que encara avui, amb els nous populismes, pareix que continuem arrastrant. Crec que per a Xativa ha sigut un luxe comptar amb el talent, amb el compromís i amb l'esperit lliure d'Artur Eras, i crec que la ciutat l'ha de recordar durant molt de temps, per sempre, perquè les seues obres mai s'obliden, i jo ara mateixa estic recordant aquella vella que anava acompanyada d'uns xiquets creuant la frontera de Gaza i acomiadant-se de la seua terra. Gràcies, Artur Eras, i s'adono vella, i els seus xiquets no se m'obliden.
1: El gran remei en terra eixirà.
2: Que la terra li siga lleu a Artur Eras. Una gran pèrdua. Un xativí compromès, un gran artista, un referent, un agitador cultural. Ens va ensenyar moltes coses, sobretot a sentir l'art com a llenguatge de denúncia i reivindicació. Tinc molt present els moments i el treball compartit perquè Halt fos una realitat de Xàtiva i la seva emoció i la seva mirada cap a la seva ciutat. Per no
3: ser-vos absent. La meva generació, que és la dels nascuts a la fi dels anys 50 del segle passat, Artur Eras és un referent indefugible que va obrir camins que després hem transitat altres. És, sens dubte, un gran artista capdavanter. Vaig tenir la sort de tractar-lo com un amic i demanar la seva col·laboració en alguna de les exposicions que he comissariat, a la qual cosa ell va correspondre amb una generositat magnífica. No puc estar-li més agraït i sent moltíssim la seva pèrdua.
4: Paco Cerdà, Mercè Yasser i Miquel Moya.
5: Seguís passant les veus en este Hoy por Hoy especial Xàtiva i Comarques amb la música de Raimon, qui, per cert, ha enviat també un missatge. Raimon i Analisa diu textualment: a part d'un artista important, ha estat una persona sensata, amic dels amics i meu, en referència a Raimon, clar, des de la infantesa. Sempre estarà en el nostre record. Signat Analisa i Raimon. També, per descomptat, moltíssima gent de l'àmbit cultural de Xàtiva que ja ha passat per ací i d'altra que no ha pogut passar però que també ha enviat el seu record, com la gent d'Amics de la Costera, etcètera. Tots entonant un mateix cant, que és el cant del respecte, de l'homenatge a un artista que va ser molt més que un artista. Ens queda saludar, per últim, a una persona que, a més de formar part de l'àmbit de la cultura de Xàtiva, també va ser amic de l'Artur Eras. Ell és Toni Martínez, ens atén al telèfon. Toni, com estàs?
6: Pues bé, lògicament afectat i, bueno, he escoltat les coses que s'han dit i necessàriament és tot el món reiteratiu, perquè és que no n'hi ha altra eixida, no? És a dir, la seva obra està presidida per aquesta ironia que tenia, aquest gran sentit de l'humor, per la denúncia, per el compromís personal,

0: i social també, i sobretot per la memòria, que, en la qual està pues, tota la base de la seva infantesa, de la seva joventut, i no haver deixat mai diguem-ne, els lligams que el tenien tan lligat a Xàtiva, no? Però des d'aspectes gastronòmics a qualsevol tipus de qüestió, no ho diria a nivell de la creació artística.
1: Com és això d'aspectes gastronòmics? A veure. Per tindre alguna cosa diferent a la que hem tingut durant tot el matí.
0: Estem entrant en un altre terreny, no sé si podrem continuar. Despús a nit, es diu pronte, no? Despús a nit, jo probablement tinc el darrer WhatsApp que va escriure en vida, i probablement no, segur. I bueno, en parlar del xata i fartons que després a nit vaig deixar en sa casa en Godella, vamos. Però ja, això, ja el sant demà de matí anava... En fi, un desastre, s'acaba tot.
1: Dime. Toni, molt d'ànim. Gràcies per estar amb nosaltres. Sí que m'agradaria tancar amb tu este programa especial. Tu que sempre has sigut i eres home de paraules i de paraula, com recordarem a Artur Eras?
0: Bé, Artur Eras el recordarem, pues, jo crec que com el que ha sigut, un gran artista i una gran persona, en un caràcter superobert que no donava mai aquesta sensació d'anar buscant el reconeixement, però un reconeixement que tot el món es retia, no? Encara que diguem-ne, no es farà públic. No? I bueno, jo crec que marcat sempre per aquesta absència, diguem-ne, del reconeixement oficial per un sector molt ample de la societat, dissortadament al front d'ella, en moltes ocasions i en un futur ben trist que s'aveïna, i ell pues, per damunt de tot això, sense retirar-se mai de la primera fila i a més, diguem-ne, assequible per a tot el món que d'alguna manera militava com militava ell, a través de la cultura fonamentalment i en aquest cas concret de la pintura, no?
1: Toni, una abraçada molt forta. Que vagi bé. Molts
0: gràcies. Gràcies a vosaltres.
1: Adéu.

Doncs este ha sigut l'homenatge sentit que hem volgut fer també des d'ací, des de Ràdio Xàtiva, des de la cadena SER, des de la seua ràdio, la ràdio que, afortunadament, perquè aquestes coses s'han de dir així, afortunadament va poder entrevistar-lo quasi per última vegada. Una fortíssima abraçada a tota la seva família i a tots els amics que han passat per ací en estos micròfons. Que la terra et siga lleu, Artureres. Un poc de sort i que la vida ens doni un camí. Fem una xicoteta pausa per a la publicitat i en tornar canviem una miqueta el xip una altra vegada. Perquè sí, tot i que siguin 10 minutets, hem de parlar de la multitud de festes de carrer i de barri que n'hi ha este cap de setmana a Xàtiva. Després de la pausa, una miqueta de festa i ja ens n'anem.

0: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company.
1: Cuando compras un camión usado, puedes comprar kilómetros o puedes comprar problemas. En Valsur Truck eliges MAN Top Use. Camiones revisados en taller oficial MAN, con hasta 24 meses de garantía y financiación. Compra tranquilidad. MAN Top Use, en Valsur Truck, del grupo Chertruck, en Palma de Gandía. Si es usado, que sea top.
2: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. En Carcaixent, Centro Comercial Ribera del Súper. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
3: Señores y señores viatgers, els informem que té aquí viatges trasllada a la seva oficina del Passeig del Lleó al carrer de la Reina de Xàtiva, davant de la Clínica Carralero.
4: Canvien d'ubicació, però no la seva manera de fer-te viatjar. El teu pròxim viatge amb Tiaqui Viatges comença en el carrer La Reina de Xàtiva, front a Carralera.
5: Te veo distinta. ¿Y tus gafas?
6: Ya no llevo, gracias a la ortokeratología. Me la recomendaron en Óptica Vicente Sancho. Consiste en ponerse unas lentillas mientras duermes, lo que permite ver bien por el día y que no necesites llevar gafas ni lentillas.
5: ¿Y sin operarte?
6: Sí, es un tratamiento reversible, eficaz y seguro. Ideal para deportistas, oposiciones, niños...
5: Óptica Vicente Sancho. Máxima calidad en vista y audiología. En Alameda Jaime I 24. Xàtiva.
7: Olvida los brackets. Invisalign alinea tus dientes con tecnología invisible, cómoda y eficaz. En la Clínica Dental Dr. Jaime Viché de Enguera, somos especialistas en transformar sonrisas sin que nadie lo note. Pide tu primera valoración gratuita. Clínica Dental del Dr. Jaime Viché, Enguera. Tu nueva sonrisa comienza hoy.
8: ¿Buscas un SUV híbrido que lo tiene todo por menos de 20.000 euros y además español? Ven a por tu Ebro S400, 204 caballos, cambio automático, cámara 540 grados, 24 asistentes de seguridad, tecnología, potencia y 7 años de garantía. Todo por solo 19.990 euros. Encuéntralo en Ebro Moy Motor en Gandía, Denia y Xàtiva.
0: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company.
9: Anem de festa. Amb Carla Benavent.
10: Literalment, 10 minuts. Hola, Carla.
11: Hola.
10: Per a fer un repàs a les festes de carrer i de barri que en tenim 4 este cap de setmana a Xàtiva. Les despobles ens van a perdonar, però no ens dona la vida. Les tenen a la nostra web, a
11: radioxàtiva.es. I no passa res, perquè en la ventana també farem això.
10: I en la ventana, esta vesprada, podrem saber quines són les festes dels nostres pobles, de les nostres comarques. Però ens quedem així a Xàtiva, com dic, primer que res, festes al carrer Caputxins. Carla.
11: Sí, començaran avui amb el pregó a les 10:30 de la nit, discomòbil a les 11:30. Demà dissabte a les 8:30 arribarà un dels actes centrals amb la desfilada a Moró, que recorrerà els carrers Amaro Ferri, Teresa Jornet, Caputxins i Senda. I diumenge hi haurà dinar a la una, a les 6 de la vesprada, missa al campanar de campanya i posterior processó de barri.
10: També l'Hort de Mora celebrarà a partir d'avui a les 7 i fins les 9 la fira d'inflables per a totes les edats. A les 10 la banda de música realitzarà el pregó i a partir de les 10:30 desfresses i discomòbil.
11: Sí, exactament. De fet, demà a partir de les 10 esmorzar popular, a les 11 colxonetes, a la una passacarrer, després dinar i campionat de dominó, bac i parxís, de nit discomòbil, festa de l'espuma... Continuem diumenge a les 10 en Morra Popular, a les 11 en la parròquia de Santos Juanes, missa dedicada als malalts i difunts del barri, a les 3 dinar, a les 5 final del campionat d'eixe parxís dominó i bac, a les 8 processó, castell i sopar de cabasset. I acabem dilluns a les 6 que repartirà xocolata amb el saimà i cucanyes per als xiquets.
10: I al carrer Blanc també n'hi ha festes, ens atén al telèfon Paco. Paco, bon dia, com estàs?
12: Bon dia, bé.
10: Bé, no? De fet, ja quasi de festa, no?
12: Sí, això.
10: I ara ens contes de seguida quines festes teniu, quins actes teniu previstos, però també tenim a Dani Carballo al telèfon des de les vivendes Manuel Cases Noves. Hola, Dani.
13: Hola, bona vesprada.
10: Hola, bona vesprada, gràcies per estar amb nosaltres. Comencem, Dani, si et sembla, amb el carrer Blanc. A veure, Paco, conta'ns una miqueta quins actes teniu per a aquestes pròximes hores i dies.
12: Sí, per avui tinguem el playback. I demà ja tinc la desperta, la professor, per l'esperta també tinc el professor, Després de la professora tinguem una mini mascletà nocturna.
11: Ah, molt bé. Uh-huh.
12: I el dilluns tinguem xocolatà.
11: Ah, que bo, que bo. Que bé.
12: Perquè...
11: Que bé. I, Paco, com organitzeu les festes de carrer? Perquè no totes s'ha de fer el mateix, no?
12: Ja, sí, a veure, la supernatural és sempre que sempre el mateix. No. El dilema després són els problemes que te puguen vindre quan estàs tu fent les teves festes. També arreu del barri us tenen més problemes, te tenen menys. Mm-hmm. Perquè sempre tinguem el que quan no comença a tocar el telèfon a la policia, i, com a nosaltres mos ha passat aquest any passat, i mos talla la festa enseguida.
10: Ei,
12: perquè
10: pues demanem
12: que sempre tinguem el toco esto.
10: Sí,
12: que
10: sí.
12: No vull dir que no vull dir la cosa.
10: No, anem a deixar-ho ahí. Anem a demanar una miqueta de paciència també, que al final les festes de carrer...
12: No, paseja, més... en els anys que porto en la festa clavat, paseja-t'hi molta. Que...
10: Paco...
12: No, broma, no, porto 62 anys a la festa.
10: Són moltes, molts anys. Com... I,
12: que...
10: i solen estar molt concurrides les festes del barri, del carrer,
12: home,
10: en aquest cas la gent
12: ara, les festes del barri, si no totes, quasi totes, concurrució és el mínim, el barri, el xutet del barri i Pomet. Antes sí que s'han plia de gent de fora i tot, però ara és quasi el mil, lo mínim.
10: Bueno, però els que no som del barri...
12: Tot ha decaigut.
10: És que no som...
12: Tot.
11: Bueno, però s'ho passeu igual de bé.
10: És que no som del carrer Blanc, puguem passar a veure-vos, encara que siga...
12: Sí, claro.
10: Sí, vale,
11: pues
10: vale,
11: perfecte, allí estarem.
12: Vosaltres pues plegueu així, pregunteu per mi que no hi ha problema. I és el que vos da la gana.
10: Home,
11: genial.
12: No, això jo ja ho dic a tots. Siga a vosaltres, siga als altres carrers i tot. Però ara. Si qui passa està convidat. Doncs
10: pues ara, a veure si van els 14.000 oients que tenim i no teniu prou horchata. Vinga, prou xocolate que diga.
12: Sí,
10: Paco.
12: Clar, xocolate, i el que vulgueu.
10: Un abraç ben fort, bones festes.
12: Vale.
10: Adéu. Dani Carballo, des de Manuel Coses Noves. Com teniu aquestes pròximes hores? Perquè avui comenceu pronte. Bueno, comenceu tard.
14: Sí, sí. Bé, bona vespre a les dues. I moltes gràcies per poder... transmetre al poble, no? A la ciutat, les festes i les tradicions, a banda de les que tenim, com les falles, la fira, pues també això és cultura, també és, són festes de carrer, que això no està molt vist per els altres pobles i ciutats.
11: I
14: res,
11: i
14: ja estem així... Perdona, dime.
11: Sí, no, conta'ns els actes, perquè puguem anar tots.
14: Correcte, pues ja avui estem... decorant el carrer, anem a començar ja a fer festa i ja tenim a les 9, pues ja farem el tradicional sopar de festers, que és per allà començar amb ganes les festes, i després, com en quasi tots els carrers, iniciarem amb un pregó, uh-huh, amb xaranga i disfresses.
10: Que xulo. Que
11: guai, uh-huh. Jolín.
10: Uh-huh.
14: I per allà rematar la festa... tindrem a Félix Castells, que vindrà a ficar-nos música.
10: No faltarà el ritme amb Félix Selector, no faltarà el ritme. Estic convençut d'això.
14: És un gran amic i ja sabem, tots el coneguem,
10: sí.
14: I és una aposta assegurada.
11: O sigui que no va passar d'allò més bé, no?
14: Sí, també demanem des d'ací disculpes al veïnat, que algun teatre tinc més proper per ací.
10: Què? No, tranquil, que jo avui a migdia me'n vaig, per lo que sé.
14: Pues també estàs convidat.
10: Algun rato me passaré. I que el que resta de finde, com ho teniu?
14: Sí, també el dissabte pues ja comencem des de bon matí fent esmorzar, després tinguem una festa que és com si tinguem el dissabte és més per als menuts, farem una holy party, farem una festa de l'aigua, ficarem piscines, per poder també aprofitar per llevar-nos tots els residus de la polseta i no entrar a casa, perquè a voltes a casa apareix el circo del sol. I després de tot això ja ens sentarem a dinar amb tranquil·litat, descansarem un poc, perquè de seguida a les 5 tinguem ja un campionat de parxís, per
10: sí,
14: a no
10: sí, sí.
14: Perdre les costums.
10: Que sou molt no fans al carrer del parxís, sí.
14: Sí, sí, són molt tradicionals, mm-hmm, perquè la gent major jugava sempre pues, a les cartes, al dominó, al parxís, i per això també creguem que és una de les coses que no deu faltar.
10: Molt bé. Dani, anem a deixar-ho així, que ens quedem sense el temps. Només 30 segons per a que convides, com deia Paco també, no només a la gent de és que a mi m'he dit Cresca des del retorn, no només a la gent del barri, sinó també a tota la gent de Xàtiva que vulgui acostar-se.
14: Correcte, pues com bé han dit Jordi Carla, aprofite per a convidar-vos a tots a vindre a gaudir de les festes del poble i sobretot el dissabte, que també tenim DJ, i ve l'Eti a fer-nos monales.
10: Que bé, que bé. Doncs a disfrutar-ho molt. Dani, ho deixem així, val? Que ens quedem sense temps. Una abraçada forta, amic.
14: Moltes gràcies.
10: Per cert, Dani, que serà protagonista el pròxim dimarts al Llibre de la teua vida. Ahir parlem amb més calma, val, Dani?
14: Calla, calla, que em mereixeu per a tot.
10: Ai, això t'hi treu a la teua amiga. Adéu! Carla, les 7 i 20 a la ventana, més pausadament ho repassem tot, veritat?
11: Sí, agenda, i festes, informació i servei, com tots els divendres, algo més fresquet, que ja pinta això de vesprada, a petits ja cara a la nit, un poquet de festa i saber on podem anar.
10: Gràcies.
11: A tu.
10: Adéu.
11: Adéu.
10: I a tots vostès, a tots vosaltres, que esteu a l'altra banda, tot i que avui ha sigut un programa trist, que era el que havia de ser i així ha estat, acabem amb bon sabor de boca, amb ritme i amb festes. Tornem. A partir de les 2:17 amb Carla Benavent i Fèlix Lluc, avui els deixa soletes per a fer el repàs a l'actualitat de la jornada. 3:20 Ser Deportiu, 7:20 La Ventana. Ens tornem a escoltar el dilluns. Adeu, bon cap de setmana.

0: Bien, pues vamos allá. Vamos con el cierre de una semana más de ser deportivos. Bueno, nos acompaña Quique Mateu. Ya estamos en competición, ya tenemos el primer partido oficial, ya hemos disputado partidos de preparación. Se ha fichado un crack. Incluso yo creo que se ha venido un poco arriba Quique Mateu. Porque es lo que pasa. O sea, fichas a un crack y dices, nada, que vamos a jugar ya la Copa Príncipe. Eso significa estar entre los dos primeros en la Superliga. Lo espero que nosotros que lo veamos y que lo podamos contar. Y respecto al Club Deportivo Olímpic, ayer hablamos con Ola Redondo, lo acaban de escuchar. 60 minutos ilusionantes, nos faltaron más goles. 60 minutos donde el Olympic no dejó jugar al Gandía y luego el batacazo. Entonces, claro, uno no sabe si se acuerda de los 60 minutos o del batacazo. El claro es que acabamos empatando, empate a dos, jugamos contra el Rayo Vence, no hay bajas, algún jugador con molestias que es duda, pero bueno, que al redondo va a continuar igual, creo que tiene marcado el ADN y que en Ibi, pues va a ir a por los tres puntos. Saludo ya a los habituales. Vicent Bolinches, buena vesprada.
1: Hola, buena vesprada.
0: Quique Mateu, buena vesprada.
2: Hola, Félix, buena vesprada.
0: Juan Giner, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: Quique, a vole. Entre los dos primers.
2: Bueno, mira, des de la gestió i des de la penúria en recursos econòmics que tinguem, no?, i la mala sort que ha tingut a principi temporada en dos lesions pues molt fastidiades, no? de gent molt significativa, el trobar un fitxatge com Anderson Grossi, que s'ha ficat a tir, probablement en altres temporades no s'haurà ficat a tir, no? Ara les circumstàncies personals pues ho permeteixen, te fa generar una il·lusió com a club per a l'equip i una il·lusió als teus propis companys de l'equip, no? Que, evidentment, en gent aixina i en molta gent de la casa ja de molt de nivell, pues, bueno, la nostra aspiració és la que és. Després, pues, bueno, els resultats mos deixaran on mos tinguin que deixar, però per lo menos és com una xicoteta injecció de moral, no? Portar a un jugador d'aquestes característiques que encaixa molt bé en la plantilla, aportant pues, la seva experiència com a jugador. I és el que te vaig comentar l'altre dia, també com a formador està dels companys, no? Jo crec que ha jugat en els millors equips en Espanya i

0: socis.
1: I comencem el repàs d'actes del cap de setmana. Avui, divendres, a partir de les 7:30 de la vesprada, Xètiva, en el Parc de Sarrés, acollirà la festa dels Fanalets. Esta setmana vam tindre a la Ventana una entrevista amb ells, que per cert poden recuperar tota l'entrevista completa a la nostra web, a radioxètiva.es. I, bueno, hi ha moltíssimes actes que contar, posat aquest matí, hem dedicat l'Ui por Hoy a la mort d'Artur Eras. Per el que ens han deixat l'agenda, ens han deixat totes les festes per contar, i per això estem ací avui. Ens anem a la Cúria de Crespins, que continuen les festes majors. A les 8 de la vesprada hi haurà quinari, i a les 10 de la nit començarà la nit de les paelles a l'avinguda Corts Valencianes. La jornada acabarà a les 12:30 de la matinada amb la macrodiscomòbil Carnavalia On Tour. A Càrcer, a les 10 de la nit, tindrà lloc la baixada de la comissió de festes, la reina de les festes, acompanyats per l'Estam de la Vall. Després es celebrarà el concert de festes de la plaça del Santíssim Crist de l'Agonia. Anem de festa en carrer. Carrer Caputxins, ja ho hem dit este matí, les festes començaran a les 10:30 de la nit amb el pregó i continuaran a les 11:30 amb una disco mòbil, i a l'Hort de Mora, a les 10 de la nit, a la banda de música farà el pregó. A partir de les 10 hi haurà festa de disfraces i disco mòbil. Ens anem a demà dissabte a Enguera. A les 12:30 celebrarà l'acte institucional del 16è aniversari de la Fundació La Sierra d'Enguera a la Casa de la Cultura. Durant l'acte retirarà l'homenatge a l'historiador i arqueòleg José Aparicio Pérez, a l'empresa Euromat i al grup de ball El Bufacandil. A la Llosa de Ranes, a les 6 de la vesprada, començaran les carreres infantils, a la Volta a Peu, la 23ª pujada a Santa Anna. A les 6:30 serà la prova per a caminants i a les 7 la cursa d'adults. A Xètiva, continuem a les 6 de la vesprada, l'Alameda Jaume I acollirà la Fest Jove 2026 amb més de 10 entitats juvenils, tallers i actuacions de la Moixeranga i Art Vibe. A les 6:30 començarà el passacarrer de la Falla al Mercat per a la proclamació de seus representants del 2027. A les 7, els Jardins del Palaciet de Xètiva seran l'escenari d'un intercanvi musical entre els grups de danses del Portisol de Xàbia i el Socarrel de Xètiva. La programació fallera també continua, no paren tot l'any, a les 8 de la vesprada, amb els nomenaments de la Falla Corts Valencianes, a les 8:30 de la Falla Ferroviària i la Falla del Carme, i a les 9 de la Falla Joan Ramon Jiménez. A Genovés, a les 7 de la vesprada, l'Auditori Municipal acollirà l'espectacle Sabor Festiu Amics del Baire Llutxent. A Canals es celebrarà el trofeu Javier Benítez, Gran Premi d'Ajuntament de Canals, la gran final del Summer Cycling Challenge. A més, a les 8 de la vesprada, la plaça del Pont Riu acollirà el concert de la Fira de Setembre de l'Associació Musical Canalense. I Carcaixent, anem acabant, a les 8 de la vesprada, l'Auditori de les Dominiques acollirà la proclamació de les falleres majors de 2027, Carolina Cerno Lorda i Glòria Masia Domènech.

continuem amb l'agenda ballada. Continuen les festes de Moros i Cristians. La jornada començarà a les 9 del matí amb la Diana. Continuarà a les 12 i mitja en la replegada i a les 3 de vesprada amb el dinar. A les 6 serà la baixada de bandes des de la plaça Major i a les 7 de la vesprada continuarà l'entrada de Moros i Cristians. La nit continuarà a les 9 amb l'actuació de l'orquestra Grupo 7 a la plaça de la Pau. Després, a l'Alcúdia de Crespins, el dissabte serà el dia disfresses. Demà, a les 7 de la vesprada, hi haurà desfilada infantil, quinària a les 8, a les 10 sopar al carrer, desfilada de disfresses i carrosses a partir de les 11 i la nit continua a la 1 i mitja de la matinada amb la Monte Carlo Experience. A Càrcer, de 8 a 11 del matí, es disputarà el trofeu infantil de pesca de festes 2026 al riu Sellent i a Caputxins, al carrer de Xàtiva. A les 8 i mitja de la vesprada arribarà un dels actes centrals de les festes, que és la desfilada Moro, que recorrerà els carrers Amaro Ferri, Teresa Jornet, Caputxins i Senda. I per ara, acabant, l'Horta de Mora, les festes de carrers, clars, perquè festes hi ha en absolutament tots els pobles de les nostres comarques. A les 10 del matí, en el carrer Horta de Mora, hi haurà esmorzar popular, a les 11 inflables, a la 1 i mitja passa carrer, i després dinar i campionats de dominó i bac i parxís. Tenir hi haurà discomòbil i després festa de l'espuma.

anem acabant. Diumenge, Xàtiva, des de les 9 del matí, celebrarà el Custom Meeting a l'aparcament del poliesportiu del voleibol amb motos, cotxes, americans, concursos, rock en directe i ball. A les 7 i mitja de la vesprada, els Jardins del Palasiet acolliran el nomenament de Cristina Vidal i Real i Carlota Bercher i Mayol com a falleres majors de Xàtiva 2027. A la Granja de la Costera, a les 10 del matí, hi haurà missa de campanya a la plaça de la Constitució. A Càrcer, a les 7 del matí, fins les 12 del migdia, celebrarà el concurs de pesca a Bellús. Després, a les 11, hi haurà parc aquàtic, a la vesprada de cavalcada de disfresses i es repartirà coca amb cansalada, que bo, hi haurà ball amb orquesta Mito. Després, a Vallada, a les 11 i mitja del matí, hi haurà passacarrer fins a la plaça de Major. A la vesprada començarà l'entrada a cavalcada de morts i cristians. Recordeu que són en Vallada, el diumenge, a les 8. El traspàs de banderes de la plaça de la Pau posarà el punt de final de festes de Vallada. Continuem a l'Alcúdia de Crespins. A les 12 del migdia hi haurà missa solemne. A les 8 de la vesprada tindrà lloc la processó de pujada del Santíssim Crist. A les 9 i mitja, un castell de focs artificials. I després, al carrer Caputxins, que també està acabant les seues festes. A la 1 del migdia hi haurà dinar, a les 7 de vesprada celebrarà missa de campanya i després processó del barri. David.

0: I anem acabant l'agenda. Ens anem al carrer Blanc de Xàtiva a les 8 de la vesprada. El diumenge tindrà lloc la processó d'un dels actes principals de les festes. A l'hora de mora el diumenge començarà a les 10 del matí amb un esmorzar popular. A les 11 de la parròquia Sant Joan es celebrarà una missa dedicada als malalts i els difunts del barri. A les 3 hi haurà dinar, a les 5 és finals dels campionats que havien comentat abans de parxís, dominó i bac. A les 8 de la vesprada serà la processó. A les 9 el castell i a les 10 de la nit sopar de Cabasset. També diumenge a Corbera actuarà Pergino Botifarra i acabarem el cap de setmana al grup Manuel Casas Noves, al carrer, on a les 7 i mitja de la vesprada celebrarà la tradicional dansa. I abans d'acabar, que avui celebren també la festa d'Estelles a Xàtiva, a Canals, perdó, a partir de les 8 i mitja, al pati del Saip Calixte III, sopar de baix braç i a més actuació de Manu Chofer, el Gallo de les Albades, acompanyada de Juan Ramartí i Òscar Vila. Manu, col·laborador de la casa d'esta setmana, que no has tingut píndola el dimecres i estàs ganos de xerrar. Què tal?
1: Bona vesprada, Carla. Ara que estaràs ahí apurant els moments de treball de la ventana de la cadena SER de Xàtiva, no res. Nosaltres estarem a puntet de fer la prova de so per a esta nit, en la nit Estellers, que es farà al pati del Col·legi Calixte III de Canals i organitzat per l'Associació Cultural La Pebrella. Estarem allí cantant per a homenatjar el nostre poeta més universal en el seu 102 aniversari ja de natalici, i allí estarem. En principi, a l'hora que s'emet este àudio, encara vos donaria temps d'arribar. O sigui que si vos avellix, allí estarem. Anem a passar una nit estupenda, perquè a més l'horatge ens acompanyarà i farà una dixes nits que farà caloreta, però menys. I s'estarà de luxe, allí al pati del Col·legi Galícia III a Canals. Un plaer i res, Carla, bon fi de setmana. Adeu.

Ja ho va dir Manu, i és que esta vesprada, bueno, esta nit millor dit, a partir de les 8:30 en canal, serà la nit d'Estellers, estic segura que va ser genial, ja ens ha convidat, ja jo crec que està un poc més tranquil, perquè esta setmana estava tiquismiquis, perquè no havia tingut píndola, però no passa res, la setmana que ve tornem ventana totes les vesprades, si no hi ha ningú canvi, que siga el que siga, anirem avisant. Bueno, ens despedim, acabem l'agenda i donem per finalitzat la ventana de divendres.